0: IDD Radio, la música como tú la pides.
1: Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding, ram-a-lam.